0: la principal novetat d'enguany serà la tecnologia. La policia local utilitzarà un dron per retransmetre imatges en temps real al centre de coordinació i s'instal·larà un sistema de videovigilància perimetral a la plaça de la Constitució per controlar els accessos i l'afluència de públic. Seguim parlant de Mou perquè l'Ajuntament respon a les crítiques sobre la compra d'aigua d'altres municipis i assegura que la seva prioritat absoluta a moments d'alta demanda és garantir el subministrament a tota la població i que tot s'ha fet de forma correcta i transparent. A través d'un comunicat, el consistori maonès ha defensat que el transport d'aigua mitjançant camions cisterna des d'altres municipis com es marca dalt és una mesura extraordinària que es fa des de fa anys i que està plenament contemplada en el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua. L'empresa concessionària adquireix aquesta aigua a un proveïdor autoritzat per reforçar el cabal de la xarxa de la xarxa en episodis de màxim consum, un recurs habitual que també utilitzen particulars i empreses del sòl rústic. Davant les acusacions de manca de transparència fetes des de l'oposició, l'equip de govern nega cap ocultació. Recorda que aquestes aportacions consten en els informes mensuals de la concessionària, als quals els grups polítics tenen accés i consulten regularment. I ja que parlem d'aigua, l'Ajuntament de Lo activa un nou paquet de mesures d'aplicació immediata per reduir el consum als edificis i equipaments municipals davant la situació de prealerta per sequera a Menorca. Per tal de donar exemple, des de l'administració, el consistori ha reduït el temps de les dutxes i ha instal·lat airejadors a les aixetes dels equipaments municipals. A més, s'ha pres la decisió de suspendre el rec de les zones verdes ornamentals, reduir al mínim el consum a les instal·lacions esportives i mantenir tancades les dutxes de les platges. Tot i que l'OR registra un consum domèstic de 110 litres per habitant i dia, un 19% per davall de la mitjana balear, i compta amb una xarxa eficient amb només un 11% de pèrdues, el balear José Luis Beneham ha remarcat la necessitat de no abaixar la guàrdia.
1: Fa molt d'anys que feim feina per reduir les fuites, modernitzar la xarxa i millorar l'eficiència del servei. Ara reforçam aquesta línia amb noves mesures immediates i amb projectes que ens permetran estar més preparats davant els reptes del futur. Hem de combinar l'estalvi immediat amb inversions i planificació de llarg termini. Cada gota que no es perd, cada consum que reduïm i cada infraestructura que millorem ens ajuda a protegir els recursos hídrics de l'Oi de Menorca.
0: Paral·lelament, el municipi posarà en marxa una campanya de conscienciació ciutadana i ja preveu incloure el pressupost de 2027 ajuts per la recuperació de cisternes tradicionals i la instal·lació progressiva de comptadors intel·ligents. Una última notícia com a punt d'esports. Punt i final a una aliança històrica en el bàsquet balear. Després de 8 temporades consecutives, la Fundació Estia deixa de patrocinar el Club Bàsquet Menorca. L'entitat menorquina assenyala que la decisió del seu fins ara principal patrocinador, la Fundació Estia, obeix a un canvi en els objectius estratègics de l'entitat catalana. Es tanca així un cicle que va començar el 2018. Des de la directiva del club, el seu director general, Miquel Ortiz, ha llançat un missatge de tranquil·litat a l'afició. La planificació esportiva no es veurà compromesa gràcies al rigor pressupostari de l'entitat i al suport dels seus més de 80 patrocinadors i col·laboradors. El club també ha assenyalat que continuarà amb la seva tasca social, tot i que sense la Fundació Estia. Posem aquí punt i final aquest butlletí informatiu. Tornarem amb més notícies. Serà als informatius de les franges horàries i també al magazín Hoy por Hoy Menorca, que presenta i dirigeix Lluís Soler. Fins llavors, que tinguin molt bon dia.
2: Cadena Ser, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.
3: Las 8:30, las 7:30 en Canarias. Vamos con el tiempo del abierto, que tenemos unas cuantas cosas que comentar, que contar y comentar, que contar y analizar esta mañana aquí en el abierto de Hoy por Hoy. José Enrique Monrosi, bienvenido.
4: Muchas gracias, buenos días.
3: ¿Solo con un café de momento? ¿No?
4: Solo con un café.
3: Has cumplido tu palabra.
4: A esta hora,
3: que hasta las 10.
4: En este cuerpecito, a esta hora no entra mucho más.
3: Es curioso cómo la vida va cambiando. Espera, Cristina Monge. Cristina, muy buenos días.
5: Muy buenos días. Yo también comí café solo. ¿Eh?
3: También solo con un café.
5: Solamente con un café.
3: Yo era de vuestro club, he de decir. Hasta hace unos años yo, mi desayuno era un café y justo, a veces ni siquiera eso. Pero luego la vida cambia, te cambiará, Monrosi, llegará un día en el que necesites comer más.
4: No, pero...
3: o vienes del revés.
4: No, sí, el tema de comer más no es el tema. El tema es que tú te has levantado a las 3 de la mañana, claro, tú ahora sí, desayunas.

0: Sector Hoy.
1: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxoroi.com.
2: El bàdminton és més que un esport, és una passió per a totes les edats. Comencem la nova temporada el 15 de setembre al pavelló Fei Mare de Déu del Carme. Mini bàdminton escolars, adults, amb entrenadors qualificats. Prepara't per descobrir un esport que t'enganxarà des del primer volant. Vine a provar la primera sessió, és gratuïta. Informa't a cbmo.net o truca al 609-502-267. Club Bàdminton Maó. Juga, millora, xala.
3: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
4: Punta Negra, la brisa del mar, puestas de sol, música, cócteles, aperitivos y una apetitosa propuesta gastronómica para disfrutar con los amigos de espectaculares vistas al Mediterráneo. Punta Negra, el beach club de la playa de Santo Tomás, abierto todas las tardes antes y después de la puesta de sol. No te pierdas el mejor atardecer desde el rooftop Punta Negra. El nuevo beach club de Menorca te espera en Santo Tomás.
5: El sabor de la pomada, un relato que bebe de la obra universal titulada En busca del tiempo perdido. Una esencia que retrae a su protagonista a un momento y a un lugar. El sabor de la pomada, un relato de la isla de los oyentes. Disponible en radiomenorca.com, Ser Podcast y las principales plataformas de podcast del país.
6: Ràdio Menorca Cadena Ser t'ofereix un nou podcast que viatja per la geografia humana de sa nostra illa, de la mà d'en Arnau Busom. Coses de poble, personatges que ens mostren Menorca a través dels seus oficis, del que fan per la cultura o les tradicions que ens fan únics al món. Ja disponible a radiomenorca.com. Coses de poble, amb Arnau Busom.
7: L'espai gastronòmic de Ràdio Menorca és exquisit a Menorca. Un indret amb la taula ben parada, el lloc de trobada dels productes de Silla, de les receptes, dels cuiners, tota una font de propostes. Coneix les novetats i els bons plats de sa nostra cuina. Ja et pot servir i que aprofiti. Cada dimarts, a partir de la 1:30, al Hoy por Hoy Menorca. I quan tu vulguis, al podcast de radiomenorca.com.
8: Tu quieras.

0: Bueno, pues vamos llegando al final. Para ti, que vas a pasar la tarde haciendo las últimas cajas de la mudanza, porque mañana toca cambiarse de casa. Para ti y para todos los demás, mañana volvemos a las 6, las 5 en Canarias. Hasta mañana.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Hoy por hoy, Menorca, Luis Soler.
3: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy, Menorca. Avui és dijous 6 d'agost de 2026. Hem pogut veure com l'aigua continua sent motiu d'actualitat. L'Ajuntament de Sant Lluís també ha posat, com podreu llegir a radiomenorca.com, un poc alguns impediments a que es pugui emprar malament el recurs aigua en el municipi. Doncs, seguint un poc l'estela d'alguns que ja han pres la mesura abans, és fàcil d'entendre. Mira de no emprar establiments ja on es empri aigua per fer net escotxo, no regar zones ni públiques ni privades de gespa a qualsevol hora del dia, emprar un recurs com l'aigua molt millor, fent un estalvi d'una minva d'almenys un 20% del que pugui ser el consum habitual. Aquestes mesures trob, sincerament, que estan ben encaminades, però també trob que fan, bueno, que els hi manca alguna cosa, perquè percebre que algú empra un 20% menys del que consuma habitualment, primer hauríem de saber què es consumeix habitualment, i no hi ha dades, o no hi ha dades fiables. Hi ha molts pous que no tenen un control, privats o no. I d'aquesta manera el que significa és que molt probablement la manca de que hi hagi un veritable control del que és el consum d'aigua és el mateix que res. Per tant, vull pensar que encara que els anuncis s'enfoquen en el bon sentit, algú se'n doni compte de que realment serviran per poc si no hi ha intenció d'estalviar aigua. I és necessari. De fet, és molt necessari. No només a Sant Lluís, pel cas que ara ens referíem, sinó a qualsevol indret de Menorca. L'aigua del nivell freàtic ha arribat a unes cotes tan baixes que no havíem vist mai abans, que coincideix amb unes rècords de temperatures com no havíem vist probablement abans, en general, ja roda d'aquest estiu a Espanya, i això ja ens hauria de mirar de despertar i fer-nos actuar de manera més eficient en tornant a aquestes qüestions. Veurem si aquesta eficiència realment es nota i arriba i posa veritables solucions a un problema que és important i greu. Comencem el nostre programa i ja veus, com sempre, d'una o una altra manera, xerrant del temps, però no ens toca o pertoca a nosaltres fer-ho. El que volem és mirar d'escoltar persones que des de l'Agència Estatal de Meteorologia ens poden dir amb bastanta precisió quin és el temps, la meteorologia, les temperatures que tindrem a les properes hores, com per exemple, en el cas d'avui, ens ho avança Noelia García. Bona tarda.
4: Bona tarda. Avui dijous a la illa de Menorca, temperatures amb pocs canvis. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Ciutadella i 33 a Maó. Avui continua el temps càlid i estable i predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix del nord amb brises. Demà divendres, temperatures similars, màximes de 34 graus a Ciutadella i 32 a Maó i una mínima de 25 graus a la capital. Demà també serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat. És una informació d'AEMET.
5: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
6: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, nectarina extra por solo 1,99€ el kilo, un 23% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, Mayra de Menorca por solo 3,95€ el kilo, un 43% más barato. Vinipreu, cada día calidad y al millor preu.
3: temps d'esports, Jordi Rivera, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Quan reiem un poc d'esports i reiem de Menorca, hi ha algunes coses que de seguida venen al cap. Una d'elles és que, per ser de l'actualitat del que passa a nivell d'esports, hem de fer esment aquests dies, precisament al nostre club de referència a nivell de bàsquet, perquè hi ha coses que són noves.
7: Doncs sí, i és que a les últimes hores saltava la notícia que la Fundació Èstia i el Bàsquet Menorca separaven els seus camins després de 8 anys. Hi ha vegades que hi ha relacions que semblen que han de ser eternes. Els que tenim ja uns quants anys recorden, per exemple, que al Baskonia gairebé ningú sabia que es deia així. Tothom parlava del Tau, del Tau Grés, o ningú sabia que era el Club Bàsquet Manresa, sinó que era el TDK Manresa, no? Doncs més o menys això és el que havia passat aquí a Menorca. Clar, 8 anys de Fundació Èstia Menorca, i parlar de l'Èstia Menorca, doncs havia creat un lligam que semblava gairebé irrompible, però no és així, sinó que s'ha trencat. I per saber exactament doncs què ha passat i com afectarà això en el futur, ens acompanya la persona que segurament més se'n sabrà d'aquest tema, que és el president del Bàsquet Menorca en aquests moments, Oriol Segura. Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: I
8: bon
7: també dia. Tenim allà, encara que està una miqueta més apartat, ens acompanya moltes vegades i gairebé mai parla, però sempre hi és, Lola Maikes, responsable de comunicació del Club Bàsquet Menorca. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
3: Bon dia, Lola.
7: Primer lloc, president, qui és el que ha passat? Com és que s'ha trencat aquesta relació que semblava doncs gairebé eterna?
8: Bé, jo diria que no és una relació que s'hagi trencat, perquè d'alguna forma Èstia ens ha donat com sentit durant aquests 8 anys, no, ens ha acompanyat, i nosaltres hem crescut de la mà, o sigui, tenint un referent a nivell social de totes les activitats que s'han fet, amb Èstia. Èstia ja fa dos anys doncs, que no tenia interessos a l'illa, diguéssim que estava, o sigui, ens apoyava més per qüestions, diguéssim, d'afinitat, que no pas d'interès. Llavors, per qüestions de econòmiques, diguéssim, i de sentit, doncs s'ha acabat trencant això. Però la relació amb Èstia segueix sent forta i nosaltres, amb la gent d'Èstia, nosaltres tenim moltíssima confiança, moltíssima i molt agraïment per tots aquests 8 anys i per tota la feina que han fet amb nosaltres, no? Doncs això és el que ha passat, que ells, en el fons, han deixat de tenir l'activitat aquí a Menorca, no?
7: Un trencament amistós, es podria dir, llavors, no?
8: Absolutament.
7: Bé, i això és com afecta el futur del Club Bàsquet Menorca? Perquè, clar, era un dels sponsors principals, per no dir el més gran.
8: Doncs que, d'alguna forma,

0: Aquesta situació, ho comentàvem just abans fora micro, clar, és que es produeix també en un moment una mica especial, perquè hi ha clubs de bàsquet molt mediàtics, com és el cas de l'Asvel Villeurbanne, francès, que ha perdut un patrocinador important, un equip d'Euroliga, i gairebé s'ha hagut de desfer de tots els seus jugadors. També tenim el cas del Mònaco, campió de la Lliga Francesa, que aquest any desapareix del bàsquet professional també per qüestions de patrocini. Aquí això a Menorca no passarà.
1: Precisament el que tu acabes de dir. O sigui, precisament el no dependre d'un patrocinador, que és el que nosaltres no volem, doncs ens dona aquesta solidesa. Perquè, clar, nosaltres, si ens falla el patrocinador principal, no et vull dir que no tinguem que sumar esforços i que tinguem que treballar-nos-ho, però nosaltres, la nostra solidesa és els 79 patrocinadors, els socis i l'administració que ens segueix apoyant. O sigui, el que és l'estructura no trontolla, en absolut, el que ens, diguéssim... O sigui, mira, Estia, lo important per nosaltres, a part del patrocini, ha sigut el sentit social que ens ha donat. La forma... O sigui, el que hem desenvolupat durant aquests 8 anys, tota la feina que s'ha fet amb la salut mental, tant a dintre Menorca com a fora Menorca, els 8.000 usuaris que s'han beneficiat de totes les activitats que s'han fet. Això ha donat sentit al nostre club. I llavors, aquí és el nostre benefici principal. El que ens dona els fonaments perquè no trontolli és tota l'estructura que hi ha al voltant. Que ens hem de posar les piles i que hem de buscar un patrocinador principal? Sens dubte. Però que l'estructura no trontolla econòmicament, ja t'ho dic, no. Al contrari, perdona, ens donarà més sentit encara, perquè jo crec que serem més forts encara, perquè la gent de Menorca ha valorat la feina que hem fet fins a tal punt que desperta l'interès de dir, ostres, què passa? No? Anem a recolzar una cosa que pensem que és bona per Menorca, que és bona per la formació i que és bona per la imatge fora de Menorca també. No? I llavors amb això jo crec que aquesta és la tranquil·litat que et vull transmetre, perquè és tal qual.
0: L'estructura no trontollarà, però si es comptava amb X doblers per aquesta temporada i es perden, posem el 10% dels mateixos, això significa que no es podrà fitxar els jugadors que es volien i potser s'hauran de fitxar jugadors
1: nosaltres la fórmula, diguéssim, de fitxatges la tenim plantejada abans de saber això i nosaltres seguim amb la mateixa com es diu, amb el mateix plantejament i la mateixa despesa, i llavors la nostra se'ns aixeca, diguéssim, una mica de feina amb aconseguir tal, però l'estructura de fitxatges és exactament la mateixa ara que fa 3 mesos o que fa 2 o que fa 1. O sigui, la feina que fem, però no només en el vestidor, sinó fora, amb les feines, tota la feina que es fa en el club, es seguirà fent exactament igual. O sigui, no hi ha cap canvi. L'únic canvi és que el patrocinador que donava nom, doncs, en aquest cas, desapareix el que és el nom. Ja veurem la gent que formava part, la gent que ens apoyava, el president de la Fundació Estia, de quina manera és possible que s'integri o segueixi col·laborant d'alguna forma. Sí, això no t'ho puc dir, perquè ara ens hem de posar, òbviament, amb tota aquesta feina. Però que el que és la feina i l'estructura, el club, els jugadors, esportivament i de feina social, seguirà fent-se exactament la mateixa, si no més.
0: Hi ha converses ja per cercar algun altre sponsor principal? Perquè supos que el tema de que falla, o s'acaba la relació amb Bèstia, ahir es va fer públic, però això ja es podia començar a saber d'abans, no? Sí. Llavors, s'han començat a obrir noves vies de negociació amb altres marques?
1: Està clar que no seguim treballant amb això i no hem deixat de treballar, i de fet, el que et deia és que fa 2 anys que Estia ja no estava present a l'illa de Menorca. I llavors nosaltres estem encantats, estàvem molt còmodes amb el Ferran Oliver, vull dir que és una persona que ens ha donat tot el seu recolzament, ha estat allà, vull dir que ha sigut per nosaltres importantíssim, perquè en moments de moldejar, de projectar el club, doncs aquest senyor ha estat a darrere nostre, no? Llavors, però en aquests moments tenim, i no és d'ara, sinó que

0: Fa temps que nosaltres sabíem que això un moment o altre s'havia d'acabar.
1: La política de patrocinadors i col·laboradors és una constant en el club. Vull dir, tot se focalitza molt a l'inici de la temporada, per dir-ho d'alguna manera, o al final, o quan pensem. Però el club va sempre treballant i incorporant. El pas és que si no són patrocinadors, a lo millor molt, amb una aportació molt gran, no se li fa tant de rebombori, per dir-ho d'alguna manera, però és una política constant. Vull dir, i sempre hem estat oberts a que arribés qualsevol, tant a posar-li el nom a l'equip en un moment determinat, que en aquest sentit la Fundació sempre ha estat generosa, en el sentit de dir, si trobeu algú que té interès per aquest actiu, nosaltres es podem retirar. I posar-li nom al pavelló, vull dir que sempre estem oferint aquests actius i oberts a que qualsevol pugui...
2: Per tant, Lola, que hi ha un factor d'oportunitat. De vegades m'agrada sempre pensar qui ens està escoltant. Jo no sé si hi haurà alguna persona que veu aquesta és la nostra. Si podem aportar o ser nosaltres els que li posem el nom al club d'aquí endavant. Està oberta la porta.
1: Clar, la porta s'obrís, que també és un moment de... inclús nosaltres, l'equip es va inscriure en la Lliga amb el nom d'Estia Menorca, perquè no sabíem ben bé com evolucionaria, i perquè s'han fet molt d'esforços per intentar mantenir aquesta relació, per dir-ho d'alguna manera. Però ara és precisament sobre la porta, per si algú vol que sàpiga, i ara me poso el barret també de responsable de comunicació de la Fundació Estia, que sàpiga que aquest és un actiu i un club superinteressant per construir marca, que és una cosa molt difícil de fer, i jo des de l'altra banda puc dir que ens ha ajudat molt, i sobretot perquè tenim darrere uns valors i un projecte superinteressant. Vull dir, te podràs posar entre cometes la medalla de que estàs recolzant un projecte que va molt més enllà del tema comercial, vull dir, i molt més del tema esportiu, i per a nosaltres això és superimportant. Òbviament, o que qualsevol que mos senti i tingui interès, que mos parli, perquè ara és el moment de canviar-li el nom a l'equip, si fa falta.
3: Tenim present la importància de la responsabilitat social de les empreses, i que el bàsquet Menorca, doncs, és una opció clara amb tota la història del Mate, l'estigma i de més. Com quedarà el programa social del club? Se seguiran fent coses? Se'n retallarà? Perquè el bàsquet Menorca havia, o fins ara Estia Menorca, havia fet moltíssima feina, des de pintar murals fins a recordar, a atllar les visites que es feien a d'altres equips, doncs la importància d'acabar amb l'estigma de les malalties mentals. Tot aquest projecte social, com es mantindrà sense Fundació Estia?
1: Jo crec que l'important que comentava l'Oriol i que hem comentat quan hem anunciat aquesta cese amistós de la convivència és precisament això. Forma tant part de l'ADN del club aquesta acció social, que encara que la Fundació el que ens ha donat és un coixí per poder desenvolupar-ho amb tranquil·litat i amb calma, sense la preocupació de cercar per aquí més afegida, d'estar molt pendent del tema de les aportacions econòmiques, no? Però està tan integrat que la voluntat és mantenir-ho. Vull dir, nosaltres presentarem breument, en poques setmanes, quan comenci el curs, tota la bateria d'accions. Volem mantenir les visites al pavelló, volem mantenir les visites als col·les. L'any passat van començar una línia de treball en entitats de col·lectius, pues, el TDA o l'Alzheimer o el Parkinson. Volem fer algun tipus d'activitat ja programada. Nosaltres ja estem pensant com seguirem projectant-nos a nivell social, perquè sempre repetim projecte esportiu i social. I precisament tu comentaves el tema de la RSC. El que té aquest club i el que té Menorca és que tots els patrocinadors que ens estan recolzant moltes vegades ho fan de cor. Vull dir, la sortida d'Estia té que veure una mica en interessos, però té que veure en altres coses. Realment, aquí n'hi ha molt de patrocinador que nosaltres diguem emocional, que creu que un projecte com l'Estia Menorca, el Bàsquet Menorca, contribueix, per dir-ho d'alguna manera, a dinamitzar el teixit econòmic i social. Nosaltres ens ho creguem. I com que ens ho creguem, les activitats que hem anat desenvolupant, la idea és continuar desenvolupant-les, i si podem fer de noves i diferents, ho farem.
2: Doncs volem agrair-vos, Oriol, Lola, que ens hagueu acompanyat avui. Tenim esperança per el que és el futur del bàsquet, perquè bueno, hem d'entendre que s'obre això, noves portes i noves etapes. i a més que el que volem és continuar xerrant d'elles en el transcurs de la temporada, que està molt més a prop cada vegada, el dia que passa en el calendari, la tenim quasi ja aquí.
3: Jo ara ja del que vull parlar és de quin és el número 8, el número 9, perquè fins ara hi ha hagut ja 8 jugadors que estan confirmats per aquesta temporada i vull saber ja quin és el número 9.
2: Quan anem comentant.
1: No tenim moltes ganes nosaltres també d'anunciar-ho.
3: Se sap ja quan apareixerà una nova maleta?
1: Te diria que no. Sincerament, estem pendents.
0: Temps al temps, temps al temps.
2: Doncs gràcies per haver-nos acompanyat avui. Molt bon dia.
1: A vosaltres.
0: A vosaltres.
4: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'Anxoroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadanxoroi.com.
5: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
6: Punta Negra, la brisa del mar, puestas de sol, música, cócteles, aperitivos y una apetitosa propuesta gastronómica para disfrutar con los amigos de espectaculares vistas al Mediterráneo. Punta Negra, el beach club de la playa de Santo Tomás, abierto todas las tardes antes y después de la puesta de sol. No te pierdas el mejor atardecer desde el rooftop Punta Negra. El nuevo beach club de Menorca te espera en Santo Tomás.
2: 12:40 minutos.
7: Hoy por hoy, la crónica de l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dijous 6 d'agost amb Jordi Rivera. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Dels esports, ara ja la informació normal, no?
2: Sí, informació que comença amb aquests titulars. El PSOE de Menorca acusa el govern balear de desprotegir la costa de l'illa amb la nova llei del litoral. Els socialistes denuncien que la normativa impulsada per l'executiu de Marga Proens debilita el paper del Pla Territorial Insular com a principal eina d'ordenació del territori.
3: Fins ara, qualsevol pla d'ordenació de la costa s'havia de sotmetre a les directrius del PTI. Amb la nova llei, aquests plans sectorials tindran el mateix rang que el pla territorial i, en cas de conflicte, prevaldran les decisions sobre el litoral. Des del PSOE alerten que això obre la porta a una planificació fragmentada per espais concrets i desvinculada del model global de l'illa. El secretari general dels socialistes menorquins, Pepe Mercadal, considera que el PP intenta aconseguir des de Palma la retirada de la protecció que no va poder aprovar el Consell Insular quan els propis tècnics del Consell de Menorca van tombar el projecte. Això va motivar que el govern insular menorquí demanés assessorament als tècnics del Consell Mallorquí esperant més permissivitat. Pepe Mercadal explica el que vol aconseguir realment el PP.
8: És a dir, que se puguin fer coses a la costa de Menorca que el PTI no permetria. Això, per tant, significaria un retrocés en la protecció de Menorca. A més, un retrocés impulsat des de Mallorca, sense que el Consell s'hi oposi. I per què? Perquè el PP és d'aquí i és de Mallorca, sempre ha volgut que Menorca s'assimili a les altres illes i deixi d'estar protegida. Nosaltres ens oposam frontalment a desprotegir Menorca, que prou explotada està.
3: Els socialistes recorden que fa un any els tècnics del Consell ja van tombar un primer intent de modificar el PTI i critiquen que ara s'utilitzi una llei autonòmica per reduir la protecció de la costa menorquina.
2: L'Ajuntament de Sant Lluís activa restriccions per fer front a la prealerta per sequera a Menorca. La Comissió Municipal de Sequera s'ha reunit d'urgència després de confirmar-se que les reserves hídriques de l'illa han caigut al 34%, igualant el mínim històric de l'estiu passat.
3: Davant aquest escenari crític, el consistori aplicarà un paquet de mesures immediates que es formalitzaran els propers dies via decret d'alcaldia. Entre les restriccions destaca la prohibició total de regar gespes, tant públiques com privades, així com la neteja de vehicles i embarcacions amb mànegues a pressió o en túnels de rentat. A més, l'Ajuntament requerirà formalment als propietaris de pous del municipi una reducció del 20% a les extraccions d'aigua subterrània. Des de Sant Lluís adverteixen que aquestes mesures són només una primera fase que no descarta aplicar restriccions més severes si les dades de reserves d'aigua del mes de juliol no mostren una millora.
2: L'Ajuntament de Loa activa un nou paquet de mesures d'aplicació immediata per reduir el consum d'aigua als edificis i equipaments municipals davant de la situació de prealerta de sequera a Menorca.
3: Per tal de donar exemple des de l'administració, el consistori ha reduït el temps de les dutxes i ha instal·lat airejadors a les aixetes dels equipaments municipals. A més, s'ha pres la decisió de suspendre el rec de les zones verdes ornamentals, reduir al mínim el consum de les instal·lacions esportives i mantenir tancades les dutxes de les platges. Tot i que l'O registra un consum domèstic de 110 litres per habitant i dia, un 19% per sota de la mitjana balear, i compta amb una xarxa eficient amb només un 11% de pèrdues, el Batla José Luis Benejam ha remarcat la necessitat de no abaixar la guàrdia.
9: Fa molt d'anys que feim feina per reduir les fuites, modernitzar la xarxa i millorar l'eficiència del servei. Ara reforçam aquesta línia amb noves mesures immediates i amb projectes que ens permetran estar més preparats davant els reptes del futur. Hem de combinar l'estalvi immediat amb inversions i planificació de llarg termini. Cada gota que no es perd, cada consum que reduïm i cada infraestructura que millorem ens ajuda a protegir els recursos hídrics de l'Oi i de Menorca.
3: Paral·lelament, el municipi posarà en marxa una campanya de conscienciació ciutadana i ja preveu incloure els pressupostos de 2027 ajuts per la recuperació de cisternes tradicionals i la instal·lació progressiva de comptadors intel·ligents.
2: La Policia Nacional ha detingut un home de nacionalitat espanyola com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.
3: Els fets van tenir lloc dissabte de capvespre al carrer de Gràcia quan una patrulla en servei de prevenció va observar un individu sortint d'un local. En adonar-se de la presència del cotxe policial, l'home va mostrar una actitud extremadament nerviosa i esquiva. En procedir a la seva identificació i escorcoll, els agents li van trobar a la ronyonera un paquet amb gairebé 100 grams de haixix embolcallat en paper film. A més, portava a sobre més de 4.600 euros en efectiu, la majoria en bitllets de 50 euros, sense que pogués donar una explicació coherent sobre la seva procedència, així com dos telèfons mòbils. El detingut va ser traslladat a les dependències de la comissaria de Moll i ha passat a disposició de l'autoritat judicial.
2: La Conselleria de Salut reforçarà el sistema sanitari de cara a l'eclipsi. No es tracta només de controlar possibles lesions oculars per mirar directament al sol sense la protecció deguda. També és tenir present que les trobades multitudinàries de gent faciliten que hi hagi també més incidents.
3: Des de l'administració ja es va anunciar per Menorca un reforç a l'assistència primària, però la consellera balear Manuela García també ha parlat de reforços als centres hospitalaris, el que afectaria el Mateu Urfila. Santi Manuela García.
10: En los hospitales lo que hacen es reforzar aquellas especialidades donde se puede ver incrementada la demanda, como son pues anestesiología, urgencias, cuidados intensivos, radiología, laboratorio, cirugía, traumatología, es decir, determinadas especialidades donde siempre habrá una persona, oftalmología en este caso, determinadas especialidades donde habrá una persona de presencia o localizada.
3: Pel que fa als centres de primària que rebran un reforç de personal sanitari de cara a l'eclipsi, són els que ja van anunciar. Manuela García.
10: Por lo tanto, lo primero que se han reforzado son los centros de salud. Se refuerza el centro de salud de Canal Salat, de Dal San Juan y el centro de salud de Esbañer. Se refuerza con un médico y una enfermera. El centro de salud de Canal Salat abierto 24 horas al día, el centro de salud de Esbañer también, y en el centro de salud de Dal San Juan pues se prolonga hasta las 23 horas, ¿no?
3: Val a dir que el dispositiu del reforç s'activarà el dia 12, però s'allargarà fins al 16, ja que algunes lesions triguen un temps a fer-se visibles.
2: I en esports?
3: La notícia saltava a les dues del capvespre d'ahir, punt i final a una aliança històrica en el bàsquet balear. Després de 8 temporades consecutives, la Fundació Estia deixa de patrocinar el Club Bàsquet Menorca. Des de Vintaufa s'assenyala que la decisió del seu fins ara principal patrocinador, la Fundació Estia, obeeix un canvi en els objectius estratègics de l'entitat catalana que, a més, fa 2 anys que ha deixat de gestionar residències a Menorca. Es tanca així un cicle que va començar el 2018. Des de la directiva del club s'ha donat un missatge de tranquil·litat. El president del bàsquet Menorca, Oriol Segura, afirma que l'estructura del club no es ressentirà de forma sensible d'aquesta separació amistosa de la Fundació Estia. Sentim Oriol Segura.
0: I precisament, el no dependre d'un patrocinador, que és el que nosaltres no volem, doncs ens dona aquesta solidesa. Perquè, clar, nosaltres, si ens falla el patrocinador principal, no et vull dir que no tinguem que sumar esforços i que tinguem que treballar-nos-ho, però no és, la nostra solidesa és els 79 patrocinadors, els socis i l'administració que ens segueix apoyant. O sigui, el que és l'estructura no trontolla, en absolut.
3: El president també ha confirmat que la planificació esportiva no es veurà compromesa gràcies al rigor pressupostari de l'entitat i al suport dels seus més de 80 patrocinadors i col·laboradors.
0: La fórmula, diguéssim, de fitxatges la tenim plantejada abans de saber això i nosaltres seguim amb la mateixa, com es diu, amb el mateix plantejament i la mateixa despesa, i llavors la nostra, se'ns aixeca, diguéssim, una mica de feina amb aconseguir tal. Però l'estructura de fitxatges és exactament la mateixa ara que fa 3 mesos. O que fa 2 o que fa 1.
3: Un últim apunt. Gemma Tibé i Delphi Brea entren avui en competició al torneig Peu de Londres de pàdel. Jugaran a partir de les 4:30 hora menorquina de cap vespre contra Lorena Rufo i Victoria Iglesias, que ahir van eliminar a Georgia Marchetti i Lara Ruaba Arrena per 7-6 i 6-2.
11: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
2: Vamos a volar. Y es normal que en verano lo hagamos mucho y muy a menudo. Somos una isla, ¿qué les vamos a contar? Pero, ¿cómo volamos? ¿Y cómo son estos datos que nos llegan, concretamente hoy, desde la empresa AirHelp, que nos demuestran, ciertamente, el rango de puntualidad de lo que es salir en un avión? Hoy queremos mirar de compartir esta información. Nos acompaña Jordi Rivera. Jordi, buen día, buenos días.
3: Hola, buenos días. Pues hace unos días AirHelp sacó un estudio en el cual notificaba, pues hacía una especie de ranking de la puntualidad en los aeropuertos españoles. Y en el caso de Menorca indicaba que la puntualidad es aproximadamente del 87,2%, el noveno de España de los 28 aeropuertos analizados, y eso pues hay que comentarlo porque tiene sus cosas, ¿no? También hay que decir que en este informe se decía que el aeropuerto menorquín es el número 15 de España, por lo que respecto al tráfico de pasajeros, hay que pensar que por aquí, por Menorca, entre gente que llega y gente que sale, superamos los 4 millones de usuarios de la instalación. Y bueno, pues tenemos a alguien para comentar este estudio de AirHelp. Preséntala.
2: Que se trata de la experta Rosa García, de AirHelp. Buenos días, Rosa.
12: Buenos días.
2: Nos encantan los datos, como puedes ver. Pero bueno, más que los datos, sobre todo nos encanta entender qué nos están diciendo los datos. ¿Qué interpretación podemos hacer?
12: Bien, yo diría que la principal conclusión que sacamos de este informe es que la puntualidad aérea en general ha empeorado de forma significativa en España, sobre todo durante este primer semestre del 2026. Unos 24 millones de pasajeros se han visto afectados por algún retraso o cancelación en España. Estamos hablando que en este primer semestre han volado o han viajado desde aeropuertos españoles más de 67 millones de pasajeros. Y esto ha incrementado bastante respecto al año anterior. O sea, en general lo que significa es que uno de cada 3 vuelos ha sufrido algún tipo de incidencia. Esto es un dato bastante relevante de este informe.
3: Una puntualidad del 87,2% que señalabais en vuestro estudio, ¿es buena, es aceptable? ¿Cómo lo tenemos que valorar?
12: Bueno, a ver, en la puntualidad influyen muchos factores, desde la operativa de las aerolíneas, congestión del espacio aéreo o restricciones y también a veces condiciones meteorológicas. Nuestro informe sí que no atribuye ese descenso a una única causa, pero claro, los datos sí que muestran que aumentan las incidencias que son significativas. Por ejemplo, en el caso de Menorca, ha crecido no solo, ha descendido no solo la puntualidad, sino que también ha crecido el número de pasajeros con derecho a reclamar una indemnización. Si lo comparamos con el primer semestre del 2025, o sea, hablamos que en el 2025 unos 5.200 pasajeros tenían derecho a compensación y este año este número ha incrementado en 6.300. Por lo tanto, sí que es un dato relevante ese descenso de la puntualidad, es significativo.
3: Rosa, corríjame si me equivoco, pero estos son datos referentes solo a despegues. No, el estudio solo se enfoca en las salidas de los aviones y no en aterrizajes y llegadas. ¿Nos lo puede confirmar?
12: Sí, bueno, la puntualidad, efectivamente, nosotros utilizamos el criterio habitual en el sector, es decir, un vuelo deja de considerarse puntual cuando acumula 15 minutos o más de retraso respecto a la hora prevista. Entonces, efectivamente, se toma como dato relevante la salida. Sí que es cierto que, por ejemplo, para que haya derecho a una compensación, hay las 3 horas de retraso que marca la regulación europea. Y eso se tiene en cuenta también la hora de llegada al destino final.
2: Yo me imagino que hay muchas personas que deben saber que si una compañía no cumple, en lo que hace referencia a puntualidad, alguna cosa se le puede mirar de compensar. Pero en general somos suficientemente conscientes de cuáles son nuestros derechos, porque luego es verdad que a la hora de iniciar cualquier trámite nos encontramos muchas veces con grandes barreras, ¿no? Con chatbots, con inteligencias artificiales, con llamadas que se eternizan, con que no nos llevan a ninguna parte. Vamos, que me imagino habrá de esta gran cantidad de personas que se encuentran en esta situación quien tira la toalla.
12: Efectivamente, esto es lo que nosotros hemos visto en AirHelp. De hecho, sí que es verdad que el desconocimiento de los derechos es menor, cada vez es menor, pero aún estamos hablando que en torno al 80% de las personas no conocen sus derechos al volar, ¿no? O frente a una incidencia no tienen claro qué derechos les asisten. Entonces, nosotros estamos viendo que el 2026 está siendo un año bastante complicado para los pasajeros. Ya no solo el tema de la puntualidad, hay huelgas y la gente los pasajeros se encuentran que no saben qué hacer delante de estos casos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que conozcan sus derechos cuando hay un vuelo que se atrasa o se cancela o cuando hay una incidencia importante, ¿no? Porque siempre, siempre hay derecho a asistencia. Es decir, la compensación puede tener derecho o no a compensación dependiendo de las circunstancias, pero asistencia por parte de la aerolínea, ese pasajero lo tiene que tener siempre. ¿Y qué me refiero a asistencia? Ya no solo comida o bebida a partir de las 2 horas de retraso, sino también tienen derecho a transporte alternativo, a un hotel, por ejemplo, si el retraso les obliga a pernoctar. Y esto es independientemente de que haya una huelga o independientemente del motivo de esa interrupción del vuelo.
2: Pues si en este año se ve que hay mayor impuntualidad, ¿es que algo quizás está sucediendo? ¿Es una tónica o una evolución constante o es simplemente anecdótico?
12: No sabría decirte si es tan anecdótico. Sí que es verdad que la impuntualidad pues se debe a muchos factores y nosotros tampoco analizamos el motivo, ¿no?, de esos retrasos y cancelaciones, pero sí que vemos que la operativa aérea, pues en general, no está quizá en un sitio óptimo, ¿no?, porque la puntualidad, además, es uno de los valores que más valoran los pasajeros. Al pasajero, al fin y al cabo, lo que quiere es llegar a su hora, ¿no? Entonces, para nosotros la puntualidad se trata de una de las causas principales que las aerolíneas tendrían que revisar o priorizar, el llegar a la hora.
2: Para acabar, Rosa, ¿podrías desde AirHelp dar un buen consejo a nuestros oyentes en torno a lo que tienen que hacer para poder volar mejor, en torno a garantizar que no se encuentren con problemas en torno a la puntualidad?
12: Sí, yo lo primero que les recomendaría es que se descarguen la app gratuita que tenemos en AirHelp, porque les ayuda a seguir su viaje en tiempo real, les avisa de cualquier cambio de puerta, retrasos, actualizaciones en su equipaje, y así pueden estar como más tranquilos a la hora de volar. Además, esta aplicación está disponible para iPhone y para Android y les puede ser de mucha utilidad. En segundo lugar, en estos casos siempre recomendamos que hagan prácticas que les generen tranquilidad. Llegar al aeropuerto con suficiente antelación, viajar solo con equipaje de mano si es posible o hacer el check-in online para minimizar problemas. dejar suficiente tiempo para las conexiones, ¿sí? Y además de esto, siempre recomendamos que se guarden toda la documentación relativa a su vuelo, desde los gastos que tengan a consecuencia de una interrupción, hasta cualquier documentación que tengan de gastos adicionales, de la maleta, del vuelo, todo. Porque esto luego facilita mucho lo que es la reclamación en caso de que sean elegibles para una compensación, que además también la podrían tramitar directamente a través de la aplicación de AirHelp.
2: Pues queremos hoy agradecer a Rosa García de AirHelp que nos haya atendido. Hemos hablado de la puntualidad o impuntualidad de los vuelos para Menorca y para el verano. Esto ya nos interesa mucho. Gracias por haber estado con nosotros, Rosa, y buenos días.
12: A vosotros, muchas gracias.
13: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntamiento de Mahó. Menorca es reserva de la biosfera. Aquí, el agua es un bien escaso. Haz un uso responsable. Cada gota cuenta.
14: Menorca is a biosphere reserve. Water is a precious, unlimited resource. Please use water wisely. Every drop counts. Thank you for helping us protect Menorca. Consell Insular de Menorca.
15: Es la una a mediodía en Canarias. Por primera vez en 4 años se ha registrado una rebaja en el precio del alquiler, al menos en Cataluña, en Madrid y en el País Vasco. Son datos de uno de los principales portales de compra, venta y alquiler que ampliamos con Lorena Carramolino.
16: El precio del alquiler desciende de media un 1,6% en este mes de julio respecto al mismo mes del año pasado. Es el primer descenso tras 52 meses consecutivos de subidas, más de 4 años, según el informe de Fotocasa. Hay que destacar que tras esta bajada solo están 3 comunidades autónomas: Cataluña, donde desciende un 16%, Madrid con un 11%, y País Vasco, donde baja de forma muy ligera. Según María Matos de Fotocasa, los inquilinos han alcanzado su capacidad para pagar los precios del alquiler.
17: Este cambio además marca un punto de inflexión. El precio alcanza ese límite de la capacidad de pago de los inquilinos y comienza a corregirse tras ese mayor ciclo alcista de las últimas 2 décadas.
16: En el resto de comunidades autónomas, en cambio, sí sube el precio del alquiler y lideran estas subidas Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra.
15: Igualdad pide una reunión urgente con el presidente de Andalucía tras ceder competencias sobre violencia machista a la ultraderecha de Vox, Laura Gutiérrez.
18: Sí, la ministra de Igualdad ha remitido una carta a Moreno Bonilla en la que pide esa reunión urgente y una rectificación por esa cesión a Vox de las competencias en atención a víctimas de violencia de género en Andalucía. Ana Redondo traslada al presidente andaluz la profunda preocupación del ministerio por esta decisión que, según dice la carta, pone en cuestión el compromiso que esta comunidad ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. La ministra cree que esta situación puede comprometer la gestión y el destino de los fondos vinculados a esta materia y solicita al presidente de la Junta que retome la senda de la coherencia institucional. Igualdad se compromete a velar para que ninguna mujer andaluza vea mermados sus derechos ni la protección que merece.
15: Primeras palabras del consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid después de que Isabel Díaz Ayuso dijera que a él, y solo a él, le correspondía dar las oportunas explicaciones sobre el ático de lujo de más de 6 millones de euros comprado con dinero público cuando solo puede ser usado como vivienda, no como oficinas. Y el consejero, Ana Iriarte, ha desviado el tema.
19: Así es, para Miguel Ángel García lo de dar explicaciones es mirar a la izquierda, que dice estira el chicle con el tema del ático para tapar sus vergüenzas.
20: Hemos dado una explicación desde minuto uno y creo que lo hemos hecho clara y diáfana. La autoizquierda necesita estirar este chicle simplemente porque no son capaces de tapar sus vergüenzas, porque no hay sábana, por muy larga que sea, por kilométrica que sea capaz de tapar las vergüenzas que tiene el señor Sánchez, el sanchismo y la izquierda en este país.
19: En cuanto al ático, asegura que
20: Se vio la posibilidad de adquirir este inmueble para ponerlo al servicio de las necesidades que pudieran tener las distintas consejerías y la Comunidad de Madrid. Pero la prioridad en este momento, insisto, es la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid.
19: De esta manera, el consejero da por terminadas todas las explicaciones sobre esta polémica operación.
15: Protección Civil pide evitar desplazamientos en Cataluña ante la previsión de lluvias y tormentas que pueden ser muy fuertes. En una hora se activa el aviso naranja en esa comunidad. De Radio Barcelona, Martí Oliver.
21: Las lluvias empezarán este mediodía en el norte de Cataluña e irán avanzando
1: avanzando hacia el sur y la costa catalana pueden caer hasta 90 mililitros en 3 horas y el Servicio Meteorológico de Cataluña advierte que pueden ir acompañados de granizo y fuertes vientos. Por este motivo, Protección Civil ha pedido prudencia, vigilar con las actividades en el aire libre, la conducción, y también ha señalado un motivo extra de preocupación. Estas lluvias llegan tras muchos días de calor, lo que puede producir desprendimientos en barrancos y aumentos súbitos en algunos ríos.
15: Pendiente de todo lo que es actualidad en el mundo del deporte, Sonia Luz, buenas tardes.
21: ¿Qué tal, Toño? Y buenas tardes. Pues estamos en el día Diomandé en el Real Madrid. Todo indica que esta tarde podría pasar el reconocimiento médico y veremos si llega el anuncio oficial. El extremo de Costa de Marfil, 19 años, se convertiría en el fichaje más caro en la historia del club blanco. También del mercado, atentos a la situación de Julián Álvarez, que el lunes está citado a entrenar con el Atlético de Madrid, pero su representante ya se ha reunido con el FC Barcelona. Además, hoy tenemos 3 amistosos con equipos de primera división de cara al inicio de la Liga: Mónaco-Getafe, Málaga-Al-Arabi y Deportivo-Fiorentina. Y por otro lado, tenemos la 6ta etapa en el Tour de Francia femenino y las ruedas de prensa en el Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo.
22: Todos tenemos una ciudad que sentimos nuestra y nuestra relación con ella va cambiando. Esta noche queremos saber si reconoces tu ciudad.
23: En todas las grandes ciudades hay gente enfadada. Recalificaciones, expropiaciones, víctimas de la ciudad.
22: ¿Cuál es tu ciudad favorita para viajar, para vivir? ¿Cuál te decepcionó, cambió? Y sobre todo, ¿cómo es la ciudad de tu vida? Hoy además tenemos cine de verano con Nerea Pérez de las Heras y recorremos la ciudad con un nuevo caminante invitado.
24: Es una ciudad de papel, casas de papel y gente de papel.
22: Esta noche recopilamos historias de ciudades.
25: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
22: En el 681-016731.
25: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
15: La redacción de informativos de la SER sigue trabajando para traerles toda la actualidad. Volvemos ya en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
25: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
2: 1:05, escoltes d'Avui per Avui Menorca, d'aquest dijous 6 d'agost. Hem començat avui el nostre programa xerrant amb la directiva del bàsquet Menorca entorn a la manca del seu patrocinador habitual i el que s'obre d'aquí cap al futur.
0: La fórmula, diguéssim, de fitxatges la tenim plantejada abans de saber això i nosaltres seguim amb la mateixa... com es diu, amb el mateix plantejament i la mateixa despesa, i llavors la nostra se'ns aixeca, diguéssim, una mica de feina amb aconseguir tal. Però l'estructura de fitxatges és exactament la mateixa ara que fa 3 mesos, o que fa 2, o que fa 1.
2: En mancarà, a partir d'ara, el patrocini de l'Estia Menorca, que es descavalca un poc del projecte, però, evidentment, això no afecta ni els valors del club, com ens han explicat en Lola Maiques i el propi Oriol Segura, que sentíem ara, com el fet que s'obre una finestra d'oportunitat de que ara hi pugui haver o entrar doncs, nous patrocinadors i hi hagi un nou impuls. Tot plegat, com sentíem, no s'espera que afecti el que és pròpiament el plan, l'estratègia que hi ha a nivell tema de jugadors. I hem xerrat també amb la Rosa García d'Air Help. Hem ratllat de la puntualitat o impuntualitat de les companyies aèries amb un estudi que s'ha presentat i allà on ha explicat i ha repassat un poc la importància que li donem a que els nostres avions arribin a hora.
12: Sí que vemos que la operativa aèria, pues en general, no està quizá en un sitio óptimo, ¿no? Porque la puntualidad además es uno de los valores que más valoran los pasajeros. Al pasajero, al fin y al cabo, lo que quiere es llegar a su hora, ¿no?
2: El que fem ara a continuació és una petita pausa, uns bons consells i continuem.
26: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció a qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
4: Aquest estiu, el Festival Pedra Viva torna amb una edició única i sorprenent. Quatre grans espectacles internacionals transformaran espais singulars de l'illa en escenaris inoblidables. La veu inconfusible de Buica, l'experiència musical subaquàtica Aquasonic, l'espectacular dansa sobre l'aigua de The Weight of Water i l'univers poètic de Tankerville. Pedra Viva, cultura, emoció i bellesa en estat pur. Informació i entrades a pedraviva.events i a la cafeteria Ànima de Ciutadella.
5: Encuentra tu hogar ideal en Menorca con Inmobiliaria Estanza. Cuéntanos qué necesitas y deja que nuestro equipo te asesore con confianza y cercanía. Disponemos de una cuidada selección de propiedades singulares para todos los bolsillos. Somos los especialistas en suelo en Menorca. Inmobiliaria Estanza en Carrer Conqueridor 55, Ciutadella, Carrer Nou 28, Es Mercadal y estanza.es. Tu sueño de vivir en Menorca cada vez más cerca. Contáctanos hoy mismo.
6: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
7: Búscanos en beds.es.
8: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
9: Noche en vela. Un paseo romántico solo a la luz de las velas, recorriendo el centro histórico de Alaior. Una experiencia excepcional, diferente, original, con el alumbrado público apagado. Las velas iluminarán un itinerario sorprendente en el que encontrarás distintas actuaciones artísticas. Noche en vela en Alaior, este jueves a partir de las 21:30 horas. No has visto nada igual. Ayuntamiento de Alaior. Visita alaior.com.
10: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alaior, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
27: Ferreteria Carreras, Cases Mudaines, associats a Cadena 88. Des de 1951 el seu servei amb la mateixa il·lusió que el primer dia. Enguany volem transmetre al poble d'Aló la nostra gratitud per poder arribar al 75 aniversari. Sense els nostres clients i amics no hauria estat possible. Us agraïm la vostra fidelitat i desitgem un gloriós Sant Llorenç a clients, amics i visitants. La Ser i la Mar, un passeig que fem amb altres per la zona més adequada per visitar en aquests dies, per moltes qüestions. La costa és la joia de la corona del turisme, però també a nivell mediambiental suposa per Menorca, que som reserva de la biosfera, la connexió entre la reserva de la biosfera terrestre i marina. I, bueno, tot plegat en el conjunt del que és el Mar Balear, també el Mar de Menorca, hi ha veritables tresors, com els coralls que hi ha a la Mar Balear. Tal vegada no en són prou conscients, però n'hi haurien de saber alguna cosa més. Per això, avui volem reiar d'una campanya d'identificació i mapeig a través de la ciència ciutadana marina. Per reiar-ne, hem convidat a la coordinadora d'observadors del mar a les Balears, Marina Bolaños. Marina, bon dia.
28: Hola, bon dia.
27: Quan moltes vegades pensem en corall, no sé per algun motiu, segurament ens anem a pensar en el Carib, però déu-n'hi-do que aquí a la Mar Balear i també per Menorca hi ha coralls, no sé si són iguals, però n'hi ha, no?
28: Doncs sí, efectivament tenim coralls aquí al Mediterrani, a la Mar Balear, i en tenim a Menorca, també. Sí, sí, és bé que no són com els coralls que potser tenim una mica l'imaginari col·lectiu, no? Aquests coralls més tropicals, més de l'escull de corall d'Austràlia, una cosa com més així, més vistosa, potser. Però sí que tenim coralls a molta fondària, tenim la Gorgònia, la Blanca i la Vermella, que són molt bonics, però que són difícils de veure si no busseges. Però a poca fondària tenim la Cladòcora, que és un corall que fa esculls de coralls, o sigui que és una mica semblant als coralls que tenim al cap normalment, No és tan colorit, és com més grugós, però és molt interessant.
2: I quan reiem d'aquesta campanya d'identificació amb la ciència ciutadana, significa poc més o menys, perdona si no ho dic bé, me corrigeixes, però és un poc allò de que si nosaltres, com a usuaris del cas del mar i la costa, en veiem, constatem de la seva presència o creiem reconèixer-los, estaria molt bé que ho poguessin compartir perquè això ajuda, no?
28: Exactament, sí. Aquesta campanya tindrà dues fases, com si diguéssim, no? Tenim aquesta primera etapa, que és aquesta que estàs explicant, que és només fer una fotografia, perquè és bé que hi ha zones on sabem que hi ha corall, perquè històricament hi ha hagut, o perquè la gent fa anys anava allà, no?, a recollir-ne, doncs potser encara hi queda, però no tenim dades. És aquesta cosa de, bé, doncs, aquest pescador que et deia sí, aquí hi havia corall, però no tenim la informació científica, no? Llavors és molt interessant tenir totes aquestes fotografies, només per saber on és el corall, sinó també per saber com és l'estat de conservació. Ara amb les onades de calor i amb el calentament de la mà, doncs podem trobar moments de mortalitat del corall, i això es pot veure amb una fotografia normal. Llavors és una informació molt interessant. Però després, a setembre i octubre, farem aquesta campanya de censos de mortalitat, que ja és una mica més complexa i que es farà a la col·laboració de centres de busseig.
2: Informació que ajuda i que suma. De totes maneres, el corall no és un element que sigui molt mòbil o que es mogui massa, de manera que alguns, suposo, ja teniu prou identificats. I, de la mateixa manera, tant o més interessant seria acabar de fer un mapeig més complet, perquè més complet sigui, més pot ajudar, entenc, a la seva preservació, protecció o seguiment.
28: Exacte, això que dius és molt interessant. Sí, el corall és un animal que no es mou res. Llavors, el que hi havia fa uns anys potser seguirà allà, però també perquè no es mou, no té gaire capacitat d'adaptació, no pot desplaçar-se si la zona en la que està té algun vessament, o si l'aigua està molt calenta, o si hi ha massa pesca allà, no? No pot dir, mira, em mouré perquè aquesta zona no m'agrada. Llavors, és molt important saber on estan per poder-los protegir, perquè la manera de protegir aquestes espècies és protegir la zona on habiten.
2: Quan reiem de ciència ciutadana també podem pensar que hi ha hagut una evolució. Alguna vegada hem tingut la possibilitat de reiar-ne i sempre hem fet un poc la convidada que la gent sigui conscient i participativa. En això veiem que va sumant d'any en any i que dona resultats?
28: Doncs sí, sí, sí, sí. Nosaltres veiem que hi ha més participació de la ciutadania en general, que això és una cosa molt bona perquè també és una eina per sensibilitzar, no? És dir, ara que estem xerrant de corais, si anem a la mà amb la intenció de fer ciència ciutadana i de trobar aquestes espècies, doncs també aprendrem a veure-les i a identificar-les. Però també estem veient que hi ha moltes empreses i molta gent que fa feina al mar i que potser abans no estava tan conscienciada o que no sabia que podia col·laborar tant i que ara s'està ficant amb la ciència ciutadana.
2: Quan reiem concretament dels coralls, abans has comentat que hi ha un perill clar, que és l'afectació que els hi pugui tenir l'augment de la temperatura de la mar. I això és una constatació que veiem d'any en any i que no torna cap enrere. La situació és preocupant?
28: Sí, és preocupant perquè no només per coralls, és preocupant perquè quan hi ha un canvi com està sent la crisi climàtica i la temperatura puja i és el que dius, no sembla que aturarà i no sembla que tornarà cap enrere, doncs sí que és preocupant, però no és catastròfica, vull dir, encara hi som a temps i el que hem de fer és mirar on són les coses que volem protegir i començar, quan més aviat millor, a protegir-les, a posar mesures i a més, si fa falta. Ara s'està parlant molt de restauració, doncs per poder fer una restauració efectiva abans hem de saber què és el que hi havia.
2: Moltes vegades quan hem reiat de la Posidònia, hem reiat del seu paper fonamental, entre altres qüestions,
27: per el fet que forma part de tot un cicle de vida. Al voltant de la posidònia, com a planta, també hi ha d'altres espècies que viuen precisament perquè està la posidònia. Això succeeix igual amb els coralls?
28: Sí, els coralls també són formadors d'hàbitats. La posidònia és molt interessant perquè el que fa és crear un espai que abans no hi era, no? Forma un espai diferent on moltes espècies poden viure. Els coralls fan el mateix. Com és que són a molta fondària, creen unes estructures on moltes espècies es poden amagar o poden trepar o poden aprofitar-se d'elles, i és que estan a menys fondària també. Són espècies que formen un nou espai on moltes espècies poden viure.
27: Existeix alguna tipologia de coralls al mar de Menorca que estiguin particularment protegits? Perquè n'hi ha, sabem, alguns que per la seva bellesa s'han emprat temps enrere amb joieria, per exemple, però que a hores d'ara crec que tenen figures de protecció molt elevades.
28: Sí, aquestes espècies, al ser espècies vulnerables, tenen mesures de protecció especials, però tampoc no són massa efectives, si és el que estem parlant, no? Primer, si no sabem on hi són, i després, si la zona on són no està gairebé protegida. És bé que ara no, a Menorca no es fan recollides de corall vermell, que és aquest que s'emprava per fer joies, però si l'espai on aquestes espècies habiten no està protegit, o no és una reserva marina, o no miram que no hi hagi vessaments, doncs potser moriran també. El cas més especial jo crec que seria el de la cladòcora, que és aquest corall que viu a poca fondària, que és endèmic del Mediterrani, això vol dir que només el podem trobar al Mediterrani, i a Menorca tenim bastant. I és un corall que viu molt a prop de la costa i molt a prop d'on nosaltres fem vida, i per posar-te un exemple, al Port de Mó hi ha bastant de cladòcora, i és una espècie que està protegida.
27: Doncs ens hem d'interessar per poder mantenir aquest mapeig del que és el corall. Si nedem i tenim la possibilitat, veiem o descobrim que hi ha corall, el fer una fotografia submarina o comentar-ho a qui la pugui fer i que la comparteixi seria genial. Recordem un poc quin és el canal per arribar fins a Observadors del Mar.
28: Sí, el canal seria la plataforma web d'Observadores del Mar. Observadores del Mar, per qui no el conegui, és una plataforma de ciència ciutadana que forma part del CSIC. Llavors, les dades arribaran a equips científics que estan fent investigacions al CSIC, en aquest cas de coralls, però hi ha molts més projectes científics. Els que haurien de fer és anar a internet, posar observadoresdelmar.es i pujar la fotografia allà. I allà ja els experts en coralls validaran la nostra informació, si els sembla que hem fet una fotografia on podem identificar l'espècie, on podem veure aquestes coses que dèiem de l'estat de conservació, de si és un coral que està viu o si està mort o si està una mica malalt, i tota aquesta informació formarà part d'aquest mapeig que estem fent.
27: Doncs Marina Bolaños, des d'Observadores del Mar, gràcies per haver-nos acompanyat avui a la sèrie La Mar, com sempre, una abraçada i bon estiu.
28: Gràcies a vosaltres.
26: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre. Amb el segell Denominació d'Origen Protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
3: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
1: Bàdminton és més que un esport. És una passió per a totes les edats. Comencem la nova temporada el 15 de setembre al pavelló Fei Mare de Déu del Carme. Mini-bàdminton escolars, adults, amb entrenadors qualificats. Prepara't per descobrir un esport que t'enganxarà des del primer volant. Vine a provar la primera sessió. És gratuïta. Informa't a cbmo.net o truca al 609-502-267. Club Bàdminton Mou. Juga, millora, xala.
11: Noche en vela. Un paseo romántico solo a la luz de las velas, recorriendo el centro histórico de Alayor. Una experiencia excepcional, diferente, original, con el alumbrado público apagado. Las velas iluminarán un itinerario sorprendente en el que encontrarás distintas actuaciones artísticas. Noche en vela en Alayor, este jueves a partir de las 21:30 horas. No has visto nada igual. Ayuntamiento de Alayor. Visita alayor.com.
13: Encuentra tu hogar ideal en Menorca con Inmobiliaria Estanza. Cuéntanos qué necesitas y deja que nuestro equipo te asesore con confianza y cercanía. Disponemos de una cuidada selección de propiedades singulares para todos los bolsillos. Somos los especialistas en suelo en Menorca. Inmobiliaria Estanza en Carrer Conqueridó 55, Ciutadella, Carrer Nau 28, Es Mercadal y estanza.es. Tu sueño de vivir en Menorca cada vez más cerca. Contáctanos hoy mismo.
14: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
16: En Melfis, las rebajas siguen en aumento. Terceras rebajas con descuentos irresistibles en moda, calzado y complementos. Corre a Melfis y aprovecha las últimas oportunidades antes de que se agoten. Para niños, conjuntos de verano, niño y niña, 10 euros. Bikini niña, desde 3 euros. En hogar, cojines variados, 3,75. Dos toallas de playa algodón egipcio, 25 euros. Sábanas Melfis, despiece, 50%. Melfis, tu estilo, ahora al mejor precio. El Port de Maó es vesteix de festa. L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port, cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespre d'art, enguany dedicat al record de Josep Begú. Cicle de música per sentir, el 10 de juliol, Leo Manso Ramer. El 31 de juliol, amb suc i sopes. Activitats per a tothom. Espectacle de cavalls, diversió infantil amb pinyeta pinyol, Menorca en dansa i l'espectacular Copa del Rei de Vaixells d'època. Cada dissabte a la nit, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa a ajmao.org. Ajuntament de Maó.
17: Para ti, para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo. El cordero balear al corte a 15,99 euros el kilo. La dorada 400-600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros el kilo. Y los croissants de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: ¿Sigues? Si haguéssim d'explicar quins són els noms propis importants dins de la societat menorquina, en podríem assenyalar alguns, però que hagin arribat a tocar el sostre més alt a nivell mundial dins un ofici, com el de cantar, probablement en trobaríem ben pocs. Un d'ells és Joan Pons. Empàtic llença i presenta en aquests propers dies un treball que recull vida i obra d'en Joan Pons. Avui hem convidat als nostres estudis en Dani Begur. Dani, bon dia.
18: Bon dia, Lluís.
2: En Quico Domínguez. Quico, buenos días.
18: Hola, buenos días.
2: El cert és que, bueno, no hi ha massa dubte, Joan Pons és un nom molt destacat. Tota la seva vida vinculada al món de l'òpera, fent molts anys feina al Metropolitan, fent la volta al món, en definitiva, amb la seva capacitat com a baríton. I em patic que en un moment determinat deies, nosaltres hem de fer alguna cosa. Com sorgeix un poc la idea de fer aquest treball audiovisual?
18: Bueno, yo creo que lo apuntabas con mucho acierto, ¿no? Personas que hayan tocado la cumbre, la cima de la excelencia en su profesión, en su trabajo, en su virtud, hay realmente pocos, no solamente en Menorca, sino creo que en el mundo, ¿no? Se puede ser futbolista, pero llegar a ser como Lamine Yamal es muy, muy complicado, como que jugador de la selección española, es tremendamente difícil. Pues el Lamine Yamal de la lírica mundial, uno de ellos era sin duda Joan Pons. Yo, si no recuerdo mal, el siguiente que yo recuerdo es Mateo Orfila. Y estamos hablando del siglo XIX, o sea que no recuerdo ningún menorquín más que haya llegado a la, al nivel que tenía yo.
2: Lo dices porque también cantaba Mateo Orfila.
18: Y además un excelente tenor, maravilloso tenor, cantaba ópera. En su casa decían que en París, si querías escuchar buena ópera, tenías que ir a la casa de Orfila. No lo decía por eso, lo decía por la medicina, pero sí, es muy buen apunte, sí señor. Sí. Pues surge por eso, porque veíamos que había un hueco. Se habían hecho cosas sobre Jean Pons, hablando de su carrera, de lo que había significado Jean Pons para la lírica internacional. Estamos hablando posiblemente del mejor barítono del siglo XX a nivel mundial, y se tenía muy poco reconocimiento aquí en Menorca. Yo creo que se le reconoce mucho más cuando sondeas un poco más y profundizas un poco más en la figura de Jean Pons. Vemos que es un tipo mucho más conocido en Barcelona, por ejemplo, en el Liceo, o en el Metropolitan de Nueva York, o la Scala en Milán, que precisamente aquí en Menorca, ¿no? Y eso nos llamaba mucho la atención.
0: Solen dir fer que ningú és profeta que seva, sí. I havien de corregir això i havien d'explicar no només la seva trajectòria, que jo penso que més o menys és bastant coneguda, sinó la persona que hi ha darrere l'artista. I és el que més m'ho sorprèn, sincerament, a l'hora de fer aquest documental. Un cantant que hagi estat 20